0: Els nostres camins. Un programa que ens ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ala, agarra la motxilla i vine't amb nosaltres.
1: Hola amics, de nou amb vosaltres. I de la mà de Radio 7, el vostre company d'excursions, Alfons Jover, del grup Excursions de Retot, avui per a dur-vos per un dels camins més originals de la geografia de les nostres comarques. Anirem a la Serrella i visitarem les Agulles, o com diuen en Quatretondeta, els frares de la Serrella. Ja que la llegenda conta que els monolits de pedra d'aquest paratge són en realitat frares convertits en pedra per als seus pecats. Però bé, nosaltres considerem un producte preciós d'eixe escultor natural que és la erosió, la naturalea. Per a realitzar aquesta excursió, es desplaçarem a Quatretondeta, un bonic poble d'estes comarques que, arrimat a la falda de la Serrella, disfruta d'uns dels entorns més bonics de la nostra província. Podem deixar el cotxe en el mateix poble, o si no, quan arribem al poble, en comptes d'entrar dins, prenem la carretera rural que du a Fageca. Quan estem damunt de tota la població, a la dreta agafarem una pista de terra que du a la Font de l'Espinal. És molt fàcil d'identificar, ja que passa junt al depòsit d'aigua que subministra el poble. Esta pista mos pot acostar un poc més amunt, però recomano que pugeu a peu. Aparqueu junt al depòsit i a peu a comencem l'excursió. És relativament curta. Seguim la pista, arribarem a una bifurcació i prendrem a l'esquerra. Continuem esta pista també, molt ampla i entre bancals, anirem pujant direcció a les Agulles. Estem a la part baixa de la Serrella, just baix mateixa de les Agulles. La pista va pujant entre bancals, oliveres i ametllers. El terreny és argilenc. Si plou, vos recomano que no aneu. A poc a poc anirem guanyant altura, apropant-nos a la Font de l'Espinal. Ja anem trobant algun tros de pinar que mesclat entre bancals apareix i ens dona senyal de que estem prop de la serra. Així serà tota l'excursió fins a la font, a la que arribarem en uns 45 minuts. La identifiquem fàcilment per un almiller tort suportat per un puntal de fusta. Al costat tenim la bassa i damunt d'ella la font. Ahir tot és pinar i roca. Podem aprofitar per almorzar i recuperar forces. L'aigua d'esta font, junt a la que baixa d'una altra denominada la Font Roja, com en Alcoi, donen a veure el poble de Quatretondeta. Després d'un bon almorzar, reprenem la marxa. El camí naix de la mateixa font, en principi com a pista, i a poc va convertint-se en camí. El temps que travessa el Pinal i poc després el camí i internant-se en un runar format per la erosió de les Agulles que anem a visitar. Trobarem la cendra a la dreta, que ara va horitzontal pel runar que hem comentat. Va per baix de les parets i de les Agulles. Així, encara nord i en molt poc sol, la vegetació és molt rica. Fleixos, aurons, espinals, sarsaparrelles, llorarers, coscolles i carrasques mos envolten. En algun retoc n'hi ha mates de bruix. Invadint el runar, el gresoler, que aguanta les pedres perquè no regolen pa que baix. Tot això en companyia del romer, el timó, les estepes negres i blanques. Prompte arribem a les primeres Agulles. Formes capritxoses, productes de la regió, que ha format un veritable box d'arbres de pedra, converteixen esta ladera de la Serrella en un jardí natural. Ple de formes, racons d'una bella indescriptible, la senda mos va duent entre elles Agulles, racons de les parets, hasta on descansem. El camí mos podria dur hasta Benasau, si volguérem. La vegetació està molt protegida, trobarem alguns rogles senyalitzats perquè no els atrevessem, devem de respectar-los. A nostres peus, Quatretondeta. D'enfront, en les laderes de la Solana, tenim una bona vista de lo que són els pobles de Balones i Benimassots. La serra d'enfront, totalment contrària per la que estem, Pelades.

I bé, com us he dit al principi, esta excursió és curta. Gaudirem del paisatge que mos ofereixen les agulles, la vegetació i tot el que mos envolta. Pronte, una volta vist tots els racons que trobem, començarem la tornada al poble, per anar-se'n a casa. Una volta en Quatretondeta, cal visitar el poble. Inclús, vos recomanaria que dinareu en el poble. Fan un arròs de bici. Les cassoles d'arròs són impressionants. I res més. Com de costum, recordar-vos que les deixalles hi ha que tornar-les a casa per a tirar-les al contenedor. I també n'hi ha que tindre en compte que hi ha que respaldar els plantons i tota la vegetació que trobem en la serra. Res més, convidar-vos a la propera eixida radiofònica per als nostres camins. Una forta salutació i es despedís de vosaltres el vostre amic de muntanya, Alfonso Jovera.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.